0: Muita música. Muita música.
1: E interatividade.
0: Tá na Blau?
1: Tá
0: na Blau.
1: Tá legal. Tá legal.